0: Miles de aficionados corearon con él y con el resto de jugadores. Bueno, o lo intentaron, ¿no? Porque cualquiera le sigue el flow a Borja Iglesias, la verdad, que salió rapeando. Luego, Lara, es verdad que las comparaciones son odiosas. Bueno, Pedro Porro soy yo un sábado a las 6 de la mañana en las fiestas del pueblo, comentaba un usuario.
1: ¿En qué estaba cantando mi paisano, ¿eh? ¿En qué idioma cantaba?
0: No sabemos en qué idioma.
1: Eso era el barrio, pero...
0: En el idioma de la fiesta, Lara cantaba. Porque allí todo el mundo lo dio todo, y algunos involuntariamente. Porque imagínate parecerte tanto, tanto al entrenador. Que cada 5 minutos te paren por la calle para cantarte como si fueras el mismísimo Luis de la Fuente. O sea, calvos de España, tener cuidado. Bueno, pues nada, al final afición, jugadores y todo el que estaba por allí se unieron para cantar lo que en las redes han bautizado como el nuevo himno de España. Esa superestrella de Aitana que puso el colofón final a una noche para la historia. Y eso, a pesar de las teorías conspirativas surgidas en redes en las últimas horas. Te cuento. Porque todo se debe a este vídeo que vamos a escuchar ahora, grabado justo antes de la final. A ver, salen los jugadores argentinos del vestuario.
2: Pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo. No lo juguemos, pensemos jugar nomás, gente, jugar, dale.
0: Bueno, y estas palabras de Messi, tranquilidad, olvidémonos de todo, pensemos solo en jugar, pues han dado alas a ciertas teorías conspirativas, sobre todo en Argentina, claro, porque hay quien dice que algo pasó en ese vestuario que afectó de tal manera al equipo que terminó empujándoles a perder la Copa del Mundo.
1: Pensé desde que ibas a decirme FIFA... empujándoles a empujar a los españoles.
0: Bueno, también les... Bueno, varias cosas, pero ¿sabes de lo que se habla? Dice que la FIFA les ordenó no tirar a puerta. También un supuesto control antidoping de mala manera, pasando porque el FBI estaba en el estadio para detener al presidente de la Federación Argentina. Todas estas son teorías, también que Messi les dijo en ese momento que iba a ser su último partido con la albiceleste. O sea que se habla ahora mismo de todo pues para no asumir la derrota, hay que decirlo. Venga, y dejando ya el Mundial y sus cosas, y a ver si vamos retomando la normalidad del algoritmo, vamos a mirar al campo, porque un verano más, por desgracia, se nos quema.
3: Aquí andamos en Atienza, como veis, unos cuantos, tenemos igual unos 10 tractores así. Hago un llamamiento, por favor, para que mandéis para aquí, para Guadalajara y al sur de Soria, operarios.
0: Bueno, es un tractorista que ha subido este vídeo desesperado porque el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara sigue sin control.
3: Por favor, lo suplico, coged tractores y acercaros por aquí, para la Sierra Norte de Guadalajara y para Sierra Suroeste Soriana. Por favor, y... llamamiento urgente para todos,
0: Porque cualquier ayuda es poca.
4: Ahora mismo, chicos, madre mía, la que se está liando.
0: Y como dice esta chica que graba las llamas perfectamente visibles desde su casa, se está liando y las redes están llenas de imágenes que ponen una vez más los pelos de punta, así que seguiremos mirando muy atentos a la zona.
1: Sara Calvo, gracias. 7:25, 6:25 en Canarias. Tiempo para la información local aquí en Radio Nacional.
5: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
6: Bon dia, 5 minuts seran 8:45 del matí d'aquest dimarts 21 de juliol. De seguida repassam l'actualitat local, però abans, coneguem el temps. Les temperatures pujaran aquest dimarts, però sembla que aquest ambient marcat per la pols sahariana podria retirar-se ja el cap de setmana. Ampliem la previsió a Emet Juan Carlos Piña. Bon dia.
7: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, augmentant durant la tarda la nuvolositat d'evolució al terç nord, sense descartar tempestes, precipitacions dèbils o moderades i fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes es mantenen sense canvis al litoral i pugen lleugerament a l'interior amb màximes de 38 graus a Manresa, Vic i Igualada, 37 a Rubí, 36 a Sabadell, 33 a Mataró i Vilanova i la Geltrú, 32 a Barcelona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la província. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a la component est del litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMIR.
6: I pel que fa a la mobilitat, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
8: Bon dia, comencem la jornada amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usur Mort, que en direcció Girona talla un altre carril de circulació. Per últim, avui sumem també una avaria que també talla un carril, en aquest cas a l'altura d'Esparreguera, en direcció Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, 5 quilòmetres de cues en sentit sud a la ronda de dalt des del Nus de la Trinitat fins a Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha cues en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
6: Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre d'enguany en relació al mateix període de l'any passat. Amb tot, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents. Tant l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com la consellera d'Interior, Núria Parlon, els preocupa que s'hagin disparat aquests homicidis, per la qual cosa demanen actuar amb celeritat per endurir les penes per la possessió d'aquestes armes.
9: 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació.
10: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues.
6: Els incidents relacionats amb les armes blanques baixen, també ho fan els furts i les agressions sexuals. Per contra, a l'altre cantó de la balança es troben els delictes d'odi que augmenten un 64%, tot i que en termes absoluts el nombre de denúncies és baix. Més qüestions. 2 setmanes després que aparegués un esvoranc a una pizzeria per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats han pogut ja tornar a casa aquest dilluns. Són els que vivien en 2 dels blocs més allunyats de l'esfondrament, al carrer Sant Gervasi de Cassoles. El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa 2 setmanes, quan tenia el restaurant ple de clients, i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
11: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat no per les empreses i tal, i bueno, pues, en un principi tot bé.
6: Més de 10 pisos i 2 locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. I això que sentiu són els treballs dels operaris de neteja i jardineria a l'Hospitalet de Llobregat després del sorpresiu esclafit que va durar uns minuts i va provocar la caiguda d'arbres. També va fer malbé algunes instal·lacions municipals. Els bombers van rebre una 30ena d'avisos, però cap persona va resultar ferida. I a la cultura, el 50 aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, ¿Quién puede matar a un hijo?, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de tesis d'Alejandro Amenábar són algunes de les novetats de la 50ena edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. I un darrer punt, Rosa Boladeres ha rebut aquest dimarts al vespre el Premi Margarida Xirgu 2026. Hem arribat a 2:15.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 21 de juliol, són 7:45 del matí. Primers canvis en el govern de Salvador Illa. L'executiu català celebra aquest matí el seu consell executiu habitual amb una nova incorporació, la de Raúl Moreno, fins ara secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió, que pren el relleu de Mònica Martínez Bravo al capdavant d'aquesta conselleria. Un nou conseller que arriba després de la polèmica sobre la dgaia i enmig de la reforma d'aquesta. Per a l'oposició, el canvi no és suficient i demanen a Salvador Illa que extengui les reformes del seu executiu més enllà de drets socials. En breu entrem en matèria. Abans ens interessem per la calor que torna a repuntar aquests dies. La previsió meteorològica amb l'EMET Juan Carlos Piña.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb presència de pols en suspensió, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Girona, Barcelona i a l'interior de Tarragona. És el nivell taronja perill important a la depressió central i al Pirineu Lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component est al litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
1: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC. Ferran Adàndiga.
3: Bon dia, continuem la jornada amb 4 incidències actives, 3 d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents a la AP7 que cadascun els talla un carril de circulació. Un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort que en direcció Girona talla un carril de circulació. Per altra banda, avui sumem una segona avaria que talla un altre carril de circulació a l'altura d'Esparreguera amb direcció a Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, també continuen les retencions en sentit sud a la ronda de dalt des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim congestió habitual per la C58 des de Sabadell i també per la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat amb direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Aquesta hora està interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons a causa d'una incidència de la infraestructura provocada per un robatori de cable de coure. Afecta els trens de mitja distància i Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El govern de Salvador Illa celebra aquest dimarts el seu primer consell executiu amb Raúl Moreno al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió. El traspàs amb la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, s'ha oficialitzat aquest dilluns en un acte al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bon dia.
4: Bon dia. Sí, Salvador Illa arriba a l'equador del seu mandat oficialitzant el primer canvi del seu govern. Es tracta d'una remodelació quirúrgica, puntual, motivada per motius personals de la consellera sortint, Mònica Martínez Bravo. Independent, amb un marcat perfil tècnic i econòmic, la exconsellera Bonapàs és el primer educador social que lidera aquest departament. Socialista militant des del 98, Raúl Moreno Montaña, el fins ara secretari general del departament, s'incorpora avui a la primera reunió del Consell Executiu. Vinculat al municipalisme i a l'àmbit social, ho farà amb el repte d'aterrar les polítiques socials impulsades per Martínez Bravo a Salvador Illa.
5: Un missatge d'estabilitat i de continuïtat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit, en tots, en particular en aquest, són les polítiques que seguirem fent.
4: El president circumscriu els canvis exclusivament a drets socials. El departament porta anys sota el focus, especialment des que va esclatar el cas de la dgaia pels menors extutelats. El president Illa ha demanat compareixer a petició pròpia al Parlament per informar d'aquest relleu.
1: L'oposició considera que aquest relleu a drets socials no implicarà canvis importants i reclamen més moviments dins l'executiu. Elena García.
6: El retoc d'Illa a drets socials deixa l'oposició insatisfeta, sobretot els socis. Esquerra i Comuns li reclamen més canvis al govern, particularment a la macroconselleria de Paneque, Alemanya i Albiach.
7: Ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
8: Jo crec que és inassumible tots els reptes que s'han d'entomar des de territori.
6: Junts també demana a Illa canvis profunds i no maquillatge, i fa corresponsable el nou conseller Moreno de la mala gestió que atribueix a drets socials. Mentre el PP reclama directament la substitució d'Illa, i la CUP no veu cap canvi. Vergés, Fernández i Casadevall.
9: Queda molt i molt curt, no resoldrà res.
10: El relleu més important és el del president de la Generalitat.
11: Els carrers bullen de demandes, la reprovació de 3 conselleres al Parlament i cap resposta.
6: El PSC defensa que territori està funcionant bé, Moret.
12: Que està resolent els problemes estructurals i dèficits històrics.
6: Els socialistes neguen que l'únic relleu d'Illa fregant el mig mandat respongui a una crisi i el Parlament vota demà el dictamen sobre la investigació a la DGAIA.
1: La taula del tercer sector, d'altra banda, ha agraït la tasca de la consellera Martínez Bravo els darrers 2 anys i insta el nou conseller de Drets Socials a accelerar les reformes pendents. I encara de la plana política i tribunals, els expliquem que el Tribunal de Comptes ajorna de moment l'aplicació de l'amnistia als exalcàrrecs dels governs d'Artur Mas i de Carles Puigdemont encausats per les despeses del procés. Els dona 10 dies perquè presentin al·legacions, Clara Ontanyón.
13: L'organisme dona ara 10 dies a les defenses i les acusacions perquè presentin al·legacions i documentació sobre l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre i a la promoció exterior del procés. La decisió arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i conclogués que aquestes fonts no afectaven els interessos financers de la Unió Europea. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que, abans de resoldre, cal escoltar totes les parts. La causa afecta una 30ena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Quan acabi aquest termini de 10 dies, el Tribunal de Comptes decidirà si aplica o no l'amnistia en aquest procediment.
1: Encarem una nova pujada de temperatures. Aquest dimarts tenim avís per calor diurna, sobretot a Ponent i també nocturna a les Terres de l'Ebre, a Ponent i al litoral central de Catalunya. Una calor que s'allargarà fins al cap de setmana, quan es preveu que tornin a baixar les temperatures. En aquest sentit, es manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana, sobretot a les comarques de l'interior, i el perill més elevat serà de dimecres. De cara a aquest dimarts, hi ha 74 municipis de 13 comarques en risc d'incendi extrem. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. I 361 municipis de 34 comarques estan en perill molt alt d'incendi. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones. D'altra banda, en aquest context de calor, la precarietat dels ciutadans sense sostre es fa més evident. Des de la Fundació Arrels han posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials per denunciar aquesta situació. Bea Fernández és la seva directora.
14: Ara, a l'estiu, doncs és més fàcil la vida al carrer i, malauradament, no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per, ja digui, per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Àlex Eloi. Bon dia.
15: Bon dia.
1: Detingut un jove de 18 anys a Soses, al Segrià, presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona de 75 anys la nit de dissabte.
15: Es preveu que el detingut passi a partir d'avui a disposició judicial. Avui és l'últim dia de dol a Soses per la mort d'aquesta veïna que va sortir a passejar el gos i no va tornar. La família va alertar de la seva absència i finalment se la va localitzar a 200 metres del poble, a un camí asfaltat que uneix el poble de Soses amb Aitona. Presentar signes de violència.
1: I baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat.
15: No obstant això, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents. Això preocupa la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que demanen endurir les penes per la possessió d'armes.
16: Preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i, per tant, aquí tot l'esforç és poc.
17: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot el tràfic de drogues.
15: Per contra, baixen els incidents relacionats amb les armes blanques, un 21%, i també cauen els furts, un 16%. Les denúncies per agressions sexuals disminueixen un 9% i encara més d'un 14% en violència de gènere. D'altra banda, els delictes d'odi augmenten un 64%.
1: I mor ofegada una dona de 78 anys en una piscina comunitària de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
15: Tot i que la van treure de la piscina abans de l'arribada dels serveis d'emergències, el SEM no va poder fer res per salvar-li la vida. És la vuitena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, aquest estiu ja han mort 12 persones a les platges catalanes i 3 més en aigües interiors.
1: I dues setmanes després que aparegués una esvoranca a una pizzeria del barri de Sant Gervasi de Barcelona per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats han pogut tornar a casa aquest dilluns. Són els que vivien en dos blocs dels més allunyats a l'esfondrament. Cristina Martín.
18: El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa dues setmanes quan tenia el local ple de clients i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
19: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat no per les empreses i tal. I bueno, pues, en un principi tot bé. Si tot funciona com diuen, sense problemes.
18: Més de 10 pisos i dos locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. Queden pendents els negocis i els veïns d'un altre bloc a Sant Gervasi de Cassoles i 5 finques més en els carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid.
1: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. El Barça continua els entrenaments de pretemporada a manca de la incorporació dels jugadors que han de tornar del Mundial. Aquest dilluns s'ha incorporat a les sessions, com a novetat, l'uruguaià Ronald Araujo, que ha fet treball específic. Mentrestant, el club blaugrana té dues carpetes per tancar sobre la taula. La sortida del porter Marc-André Ter Stegen i l'oficialització del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Aquest, en un principi, ja s'hauria reunit amb l'entrenador Hansi Flick, però està pendent de signar, tot i que la seva presentació no es preveu fins que el president blaugrana Joan Laporta torni dels Estats Units, on se celebrava la final del Mundial. Encara en futbol, l'Espanyol juga aquest vespre un partit amistós de pretemporada contra el Pau francès a l'estadi municipal de Peralada. En bàsquet, aquest matí té lloc el sorteig de l'emparellament per a les semifinals de la Supercopa 2026, que se celebrarà a Badalona. I un apunt de tenis, Paula Badosa, retira de la final de l'Open d'Aiàs i després d'un duel contra l'egípcia Mayar Sherif, marcat pels problemes físics. La tenista de Begur buscava el segon títol consecutiu i no ha pogut acabar el partit. S'ha retirat quan perdia per 6-4 i 4-0. De la cultura parlem de cinema. El 50è aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, ¿Quién puede matar a un niño?, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de Tesis d'Alejandro Amenábar són algunes de les novetats de la 59a edició del Sitges Festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre a Montse Soto. It's Carrie!
20: De Carrie podrem veure a Sitges una còpia en 4K de la icònica cinta de Brian De Palma, així com la primera sèrie que va fer d'ella per televisió Mike Flanagan. Mentre que ¿Quién puede matar a un niño?, aquesta mena de malson mediterrani de Chicho Ibáñez Serrador, que explora la pèrdua de la innocència a través de la venjança col·lectiva dels nens que pateixen abusos, també es podrà redescobrir en una restauració en 4K. Un Sitges Festival que té la infantesa i l'adolescència maleïdes com a eix vertebrador i que recuperarà Tesis d'Alejandro Amenábar.
21: ¿Has visto alguna vez un muerto?
22: ¿Tú qué crees?
20: Coincidint amb els 30 anys d'aquesta cinta que va revolucionar el gènere de terror espanyol. Ens ho explica Ángel Sala, director del festival.
23: Cuando parecía que el cine español de género estaba un poco apagado, se juntó a una ola que ya venía también del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y Amenábar era ese director que se atrevió a nadar en territorios muy complicados para el cine español.
20: Scanners, de David Cronenberg, o una versió íntegra de The Devils, de Ken Russell, completen aquesta primera aproximació al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
24: Como si lo viera.
25: Esta cinta es mía.
1: I acabem amb la veu de Laura Pergolitz.

Coneguda mundialment com El Pi, la cantant actua aquest vespre al Poble Espanyol de Barcelona. Ho fa en el marc del Festival Barts, en un doble concert amb la cantant de Soul i R&B, Judith Hill.

0: Libros de Arena con Susana Santaolalla.
1: Si eres de los que viven muchas vidas gracias a los libros, este es tu programa. Nos dejamos llevar por la buena literatura, la de siempre, con grandes clásicos que permanecen, pase lo que pase. También con la literatura de ahora, con los autores más leídos y admirados, y con los nuevos creadores, porque este programa es un libro donde todas las historias pueden ser contadas. Solo os necesitamos a vosotros, lectores, para seguir escribiendo.
0: Libros de Arena, con Susana Santaolalla. Los domingos a las 10 de la mañana en Radio 5. Siempre más cerca.
2: Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, són 3:15 del matí. Continua la paradoxa de la criminalitat a Barcelona. Mentre el conjunt dels delictes disminueixen un 11% a la capital catalana durant la primera meitat de l'any, en especial els relacionats amb armes blanques i els furts, pugen i preocupen els incidents amb armes de foc. De moment, ja són 9 els homicidis aquest 2026, una tercera part dels quals vinculats al crim organitzat. Tot i el positivisme per la baixada de la major part dels delictes, l'alcalde Jaume Collboni diu ser conscient de la preocupació ciutadana.
4: Estem, efectivament, amb unes dades d'aquest semestre que baixen una disminució històrica dels delictes. Evidentment, hi ha temes que ens preocupen, i la irrupció de la tinença d'armes de foc és un problema que ha tingut episodis molt greus a la nostra ciutat.
3: De seguida ho ampliam, abans la informació de servei. Pel que fa al temps, les temperatures pujaran aquest dimarts, però sembla que l'ambient marcat per la pols sahariana podria retirar-se al cap de setmana. Coneguem la previsió ampliada. Emet Juan Carlos Piña, bon dia.
5: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, amb presència de pols en suspensió, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució als terços nord i sud, sense descartar tempestes acompanyades de precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures se mantenen avui amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 41 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Girona, Barcelona i a l'interior de Tarragona. És el nivell taronja perill important a la depressió central i al Pirineu lleidatà. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component est al litoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
3: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada ara mateix amb 5 incidències actives, 3 d'elles però des d'ahir a la tarda. Tenim 2 accidents de la AP7 que tallen un carril de circulació, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes, amb 4 quilòmetres de retenció. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona talla un carril de circulació. En la jornada d'avui hem de sumar 2 incidències, un accident, en aquest cas de la A2, a l'altura d'Abrera, que en direcció Barcelona talla un carril de circulació. La segona incidència ha estat una avaria a la B40, a l'altura d'Abrera, que en direcció, a l'altura d'Esparreguera, volíem dir, que en direcció Abrera doncs, també deixa un carril de circulació tallat. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, encara continuen activats les retencions habituals, sobretot al nus de la Trinitat, i que de retruc doncs, també afecten a les 2 rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Pel que fa a la circulació ferroviària, està interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Lleida i la Plana Picamoixons a causa d'una incidència a la infraestructura provocada per un robatori de cable. Afecta els trens de mitja distància. Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera. També s'estan registrant demores que poden superar els 20 minuts a la R2 Sud per una incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú, ja resolta, i a la RL4 per una altra incidència a la infraestructura entre Cervera i Manresa. Salutacions de l'Adriana Llaca i el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho esmentàvem a la portada. Baixen un 11% els delictes a Barcelona durant el primer semestre d'enguany en relació al mateix període de l'any passat. Amb tot, es disparen les morts per armes de foc i s'incorporen al registre de multireincidents 1.400 nous delinqüents, Maite Boada.
7: A poc, des de fa 3 anys, baixen el nombre de delictes en general a Barcelona. Els resultats són bons, un 11% menys en el primer semestre de l'any. Però l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i a la consellera d'Interior, Núria Parlon, els preocupa que s'hagi disparat les morts per armes de foc, per la qual cosa demanen actuar amb celeritat per endurir les penes per la possessió d'aquestes armes.
8: Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys. Però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de les ciutadanies.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues.
7: Les denúncies per agressions sexuals disminueixen d'un 9% en termes globals i encara més d'un 14% en l'àmbit específic de la violència de gènere. En l'altre cantó de la balança trobem els delictes d'odi, que augmenten un 64,3%, tot i que en termes absoluts el nombre de denúncies és molt baix.
3: Gràcies, Maite. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys a Soses, a les comarques de Lleida, com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona de 75 anys dissabte al vespre. Lleida, Joana Cendra.
9: L'home ha estat detingut a primera hora de la tarda d'aquest dilluns i en les properes hores es farà la reconstrucció dels fets. No s'espera que passi a disposició judicial fins demà. No tenia cap relació amb la víctima. Els fets van tenir lloc quan la víctima va sortir a passejar el seu gos per un camí del municipi i no va tornar a casa. Cap a 3:15 de la nit de dissabte van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta. Els fets estan sota secret de sumari. L'Ajuntament va decretar 3 dies de dol que acabaran avui al migdia.
3: Nou minuts per les 9. Dues setmanes després que aparegués una esvoranca a una pizzeria per les obres de la línia 9 del metro, alguns veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa aquest dilluns. Són els que vivien en dos dels blocs més allunyats de l'esfondrament, al carrer Sant Gervasi de Cassoles. Cristina Martín.
10: El primer en tornar ha estat Miquel Santamarta, el propietari del restaurant Sant Gervasi. El van desallotjar fa 2 setmanes quan tenia el local ple de clients i avui tornarà a obrir, satisfet amb les compensacions que li han ofert les administracions.
11: Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat, però bueno, han respost bé al final. En un principi semblava que costava, però ara han respost bé amb les línies que ens han donat no per les empreses i tal, i bueno, pues, en un principi tot bé. Si tot funciona com diuen, sense problemes.
10: Més de 10 pisos i 2 locals han pogut tornar un cop s'han fet tots els controls necessaris. Queden pendents els negocis i els veïns d'un altre bloc a Sant Gervasi de Cassoles i 5 finques més en els carrers Rubinstein i Teodora la Madrid.
3: I això que sentiu són els treballs dels operaris de neteja i jardineria al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, després del sorpresiu esclafit que va provocar la caiguda d'arbres ahir a la tarda, però no va deixar això així cap ferit. La tempesta, que va durar només uns minuts, va deixar ratxes de vent de més de 100 km per hora sense gairebé pluja, amb registres de menys d'un litre. Els bombers van rebre una trentena d'avisos, la majoria per caiguda de branques, sobrecablejat elèctric, tendals o planxes de teulada. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 136 trucades des de l'Hospitalet i també de Barcelona. Reiterant, cap persona, però, va resultar ferida. I, com dèiem també, els serveis encara amb una nova pujada de temperatures. Aquest dimarts tenim avís per calor diurna, sobretot a Ponent, i nocturna a les Terres de l'Ebre, Ponent i el litoral central. Una calor que s'allargarà fins al cap de setmana quan es preveu que tornin a baixar les temperatures. En aquest context, la precarietat en la que viuen les persones sense sostre es complica encara més a l'estiu. La manca d'espais per protegir-se de la calor els dificulta trobar espais lloures i a cobert. Per això, la Fundació Arrels ha posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials per denunciar aquesta situació. Marga Esparza.
12: A l'estiu els ciutadans fem més ús dels espais públics i també allarguem els nostres horaris. Això fa que per les persones que dormen al carrer sigui més complicat trobar un espai per descansar. I també és més complicat trobar refugis climàtics. Bea Fernández, directora d'Arrels.
13: Que ara a l'estiu doncs és més fàcil la vida al carrer i malauradament no és així, sinó que en molts casos es dificulta, ja sigui per la calor, per el descans, per bueno, la resta de nosaltres, doncs el fet d'estar més al carrer, a vegades ocupem espais que aquestes persones habitualment fan servir per descansar. descansar o per protegir-se o per deixar les seves pertinences. Tot això és un cúmul de circumstàncies que dificulta encara més la seguretat i el descans d'aquestes persones.
12: La campanya Homeless Go Home vol fer visible aquesta situació.
13: Ojalà poguéssim dir Homeless Go Home, però per dir-ho significa que abans haurien de tenir una casa.
12: A Barcelona, 1.982 persones dormen al carrer, segons el darrer recompte de la Fundació Arrels.
3: En plana política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de Guanyem, no contempla la possibilitat que Esquerra Republicana també deixi l'equip de govern de l'Ajuntament. A més, demana a l'oposició que permeti aprovar el nou cartipàs municipal, tot i que hagin perdut la majoria. Girona, Joan Cisquella.
14: Salellas ha explicat que, de fet, estan negociant la nova distribució de responsabilitats de govern amb els republicans i reclama a Junts, que la setmana passada va formalitzar la seva marxa del tripartit municipal, i al PSC, que és el principal grup de l'oposició, que facilitin l'aprovació del nou cartipàs municipal ja només amb 11 regidors de Guanyem i d'Esquerra.
15: Que hi hagi una majoria suficient en el plenari que permeti que aquest nou cartipàs doncs, pugui tirar endavant, i en aquest sentit doncs, també vull demanar tant a Junts com al PSC, que més enllà doncs, que legítimament vulguin estar a l'oposició, permetin no, que aquest govern, pel bé de la ciutat, doncs, pugui funcionar en el seu dia a dia.
14: L'objectiu de l'alcalde és poder fer un ple extraordinari, com a molt tard, el pròxim dia 31, perquè el nou cartipàs municipal pugui tirar endavant.
3: En esports, parlant de futbol, el Barça continua els entrenaments de pretemporada a manca de la incorporació dels jugadors que han tornat al Mundial. Aquest dilluns s'ha incorporat a les sessions com a novetat l'uruguaià Ronald Araujo, que ha fet treball específic. Mentrestant, el club blaugrana té dues carpetes per tancar sobre la taula. D'una banda, la sortida del porter Marc-André Ter Stegen i l'oficialització del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Aquest, en un principi, ja s'hauria reunit amb l'entrenador Hansi Flick, però està pendent de signar. Tot i que la seva presentació no es preveu fins que el president blaugrana, Joan Laporta, torni dels Estats Units on se celebrava el Mundial del Futbol. Encara en futbol, l'Espanyol juga aquest vespre un partit amistós de pretemporada contra el Pau Francès a l'estadi municipal de Peralada. I en bàsquet aquest matí té lloc el sorteig de l'emparellament per a les semifinals de la Supercopa 2026 que se celebrarà a Badalona. De la cultura, el 50è aniversari de Carrie, el clàssic del gènere de terror dirigit per Brian De Palma sobre la novel·la de Stephen King, ¿Quién puede matar a un niño?, de Francisco Ibáñez Serrador, i els 30 anys de tesis d'Alejandro Amenábar són algunes de les novetats de l'edició número 59 del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. Montse Soto. It's Carrie!
16: De Carrie podrem veure a Sitges una còpia en 4K de la icònica cinta de Brian De Palma, així com la primera sèrie que va fer d'ella per televisió Mike Flanagan, mentre que ¿Quién puede matar a un niño?, aquesta mena de malson mediterrani de Chicho Ibáñez Serrador, que explora la pèrdua de la innocència a través de la venjança col·lectiva dels nens que pateixen abusos, també es podrà redescobrir en una restauració en 4K. Un Sitges Festival que té la infantesa i l'adolescència maleïdes com a eix vertebrador i que recuperarà tesis d'Alejandro Amenábar.
17: ¿Has visto alguna vez un muerto?
18: ¿Tú qué crees?
16: Coincidint amb els 30 anys d'aquesta cinta que va revolucionar el gènere de terror espanyol. Ens ho explica Ángel Sala, director del festival.
19: Cuando parecía que el cine español de género estaba un poco apagado, se juntó a una ola que ya venía también del Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y Amenábar era ese director que se atrevió a nadar en territorios muy complicados para el cine español.
16: Scanners, de David Cronenberg, o una versió integrada de Devils, de Ken Russell, completen aquesta primera aproximació al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
3: I després de 17 anys establert al cor del Delta de l'Ebre, el Festival Internacional d'Arts Escèniques Vertebra Dansa ha començat aquesta setmana una nova etapa tornant a Tortosa, Judit Huertà.
20: El projecte del ballarí i coreògraf Roberto Olivan, que va néixer a la capital del Baix Ebre l'any 2004, torna a casa convertit en un dels esdeveniments de referència en l'àmbit internacional, tant pel que fa a formació de professionals de la dansa com en l'oferta del seu programa d'espectacles.
18: Jo com a tortosí, veure que després de 21 anys les coses han canviat d'esta manera, no només per al festival, sinó per tot el que està passant aquí a Terres de l'Ebre en quant a les arts escèniques, és el somni que tenia en aquell moment.
20: En aquesta edició hi participen 150 ballarins de tot el món al festival. Per primera vegada s'obre a les danses urbanes i manté l'oferta formativa oberta al gran públic amb 192 persones inscrites.
3: I avui acabam el ritme de 660. Bumpy road, keep thinking there's so far to go, but take a look around, it's amazing. El grup s'ha convertit en la banda en viu amb més bandes de Nova Zelanda i amb 4 àlbums que han arribat a ser número 1 al país. Aquest vespre aterren a la sala Razzmatazz de Barcelona en el marc de la seva gira europea. Amb 660 posant punt i final en aquesta desconnexió local, la informació torna d'aquí ara mateix, d'aquí un poquet. Vull acomiadar-me aquí, així, aquest informatiu.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. En menos de 24 horas, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La violencia de género vuelve a golpear en nuestro país. Enseguida nos detenemos en ello, pero antes estamos en la Audiencia Nacional. Casi cuatro horas ha estado declarando como imputado Julio Martínez, amigo hasta ahora de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se ha extendido señalando, como ya hizo ayer, al expresidente del Gobierno como conseguidor del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Gema Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Julio Martínez se ha ratificado en el escrito de ayer. Poco más datos aportados. Se ha definido como un mediador de Zapatero. Según fuentes jurídicas presentes, ha dicho que él era un transmisor que se dedicaba a trasladar al presidente del Gobierno, que es quien tenía las influencias, las peticiones de las empresas, lo que necesitaban. El juez le ha llegado a preguntar si era un correveidile. En cuanto al rescate de Plus Ultra, por el que cobraron 530.000 euros, no ha detallado exactamente cómo era el reparto, solo que Zapatero era la cabeza de análisis relevante, aunque no figurase, y que él cobraba de ahí. Ha insistido en que los informes de asesoría eran absolutamente irrelevantes y dice que nunca supo qué gestiones concretas hizo el expresidente para conseguir el rescate, que a él no se lo contaba, dice. También ha querido dejar claro que él hizo trabajos reales en Venezuela por sí mismo y que conocía a Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada, era su interlocutora.
0: A la ministra portavoz acaban de preguntarle en la rueda de prensa de los martes. Insiste en defender la presunción de inocencia del expresidente Zapatero. Dice el Masaid que el préstamo de 53 millones de euros fue analizado y fiscalizado por varios órganos. Mar Lupión, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno vuelve a cerrar filas en torno a Rodríguez Zapatero. Apelan de nuevo a la presunción de inocencia e insisten en que es el momento de dejar trabajar a la justicia. El Masaid, ministra portavoz.
4: Estamos en una fase inicial de investigación, con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
3: En la Moncloa quieren evitar comentar esos cambios de versión de algunos de los investigados como Julio Martínez. Hablan de estrategias de defensa. Sobre la legalidad del rescate de Plus Ultra, el Ejecutivo asegura que cuenta con todas las garantías, que fue revisado tanto por la SEPI como por otros organismos, auditada externamente y que recibió incluso el visto bueno de un juzgado de Madrid y de la Comisión Europea.
0: En Radio Nacional, la vicesecretaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del presidente Sánchez y reclama explicaciones sobre quién el gobierno ejerció tráfico de influencias el expresidente Zapatero para que diera luz verde a ese préstamo.
5: ¿Tráfico de influencias sobre quién? Porque esto también apela al gobierno. Hablamos de un rescate que desde el principio ningún español entendió y que ahora empezamos a entender. Pero claro, entenderlo desde el ámbito de una conducta que evidentemente está fuera del ámbito de la legalidad, ¿no?
0: En Almoradí, en Alicante, nuevo asesinato machista. María del Carmen tenía 56 años, su marido está detenido. Javier Sancho.
6: El hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, María del Carmen, española, ocurrió sobre las 11 de la noche, en un principio en un suceso reportado como un accidente doméstico. La posterior inspección ocular del lugar del suceso ha llevado a la detención esta mañana de su pareja de 61 años en un caso en el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que todavía se está investigando lo sucedido. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
7: Nos tiene que movilizar frente a una violencia que es estructural, frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y es una cifra que nos interpela como sociedad para hacerle frente.
6: María del Carmen ya estuvo en el programa Biogen en 2008, pero el caso desapareció del sistema en 2009 y quedó inactivo.
0: Antes de conocer ese asesinato, esta mañana conocíamos otro en Alameda de la Sagra, en la provincia de Toledo, y ayer por la tarde un hombre asesinó a su exmujer y se suicidó en Antequera. Alba Urrutia, en menos de 7 meses la cifra de víctimas de la violencia machista se elevaría a 32.
8: 32, que sería un 10 más que el año pasado en estas fechas. En solo 5 días, 4 casos. Esta mañana también hemos amanecido con otro asesinato que se está investigando en Toledo, en Alameda de la Sagra. Hay un hombre que ahora está hospitalizado, presuntamente asesinado a su pareja delante de 3 de sus 4 hijos. Y pocas horas antes, en Antequera, Málaga, los agentes han encontrado el cuerpo de María, de 30 años. El caso ya se investiga como violencia de género. Su pareja se ha suicidado. Tenían 2 hijos en común. común y había una orden de protección que cesó hace unos días. Estamos ante una nueva concentración de casos y es necesario, nos dicen, actuar con nuevas estrategias. Miguel Lorente fue delegado del Gobierno contra la violencia de género.
9: Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho desde la última vez que pasó eso, que mataron a 4 mujeres un día, hasta hoy?
8: E insiste en que no se está haciendo lo suficiente. A las 2:30 lo analizamos.
0: ¿Verdad? Y recordamos, gracias, el teléfono de ayuda 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencias. El Consejo de Ministros acaba de aprobar la misma senda de estabilidad que tumbó el Congreso la semana pasada y que previsiblemente volverá a echar abajo y que es la base para los presupuestos generales del Estado. Además, el Gobierno ha enviado a la Cámara la ley del medicamento y la ley antitabaco con importantes novedades, aumenta los lugares vetados y equipara cigarro y vapor. Luis Vallés, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Marta. Y entre los lugares donde se prohibirá fumar están las playas, que se unirán a las terrazas de los bares, las piscinas, marquesinas de autobuses, etcétera. Tampoco se podrán utilizar en estos lugares los cigarrillos electrónicos ni los vapers. Otra de las novedades, la prohibición de fumar para los menores de 18 años. Hasta ahora la normativa prohibía la venta, pero no recogía de forma específica la prohibición del consumo. Mónica García, ministra de Sanidad.
11: La norma se centraba en impedir la venta, pero con este cambio podremos actuar de manera mucho más preventiva y también facilitar la intervención con los menores y las familias y reforzar el enfoque educativo.
10: La norma también limita la promoción del consumo en redes sociales y en los puntos de venta. No se podrá utilizar cartelería que sea visible desde el exterior de los estancos o tiendas especializadas y solo podrán vender tabaco y productos derivados. Los establecimientos autorizados estará prohibido en bazares, kioscos, etc. En cuanto a la ley del medicamento, prevé modificar los precios de referencia para incentivar la competencia y aumentar la penetración de los medicamentos genéricos.
0: Lo peor de los incendios forestales está hoy en Aragón, con 3 activos, uno de ellos de más de 1.000 hectáreas afectadas en Teruel. En la provincia de Segovia, en Brieva, trabajan en el control de otro. Y en Guadalajara el terreno sigue ardiendo por 6º día, 29.000 hectáreas, 1.200 personas fuera de sus casas, pero la situación va a mejor. En el puesto de mando avanzado está la ministra de Transición Ecológica. Última hora, María Antonia Delgado. Buenas tardes.
12: Pues hasta ahora la ministra está reunida con los responsables del dispositivo de extinción, un dispositivo que ya está empezando a contener los flancos del incendio. La zona que más preocupa en estos momentos es el flanco izquierdo, la cabeza del incendio en el norte de esta provincia. Los trabajos de la noche han posibilitado que el fuego no entrara en la provincia de Soria. La situación ahora es de optimismo, pero con cautela. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
13: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Sin echar las campanas al aire, empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan el éxito de las muchas que estamos desarrollando y que estamos ahora en un planteamiento que nos permite empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos.
12: Y tenemos una última hora porque acabamos de saber que hay otro incendio en la localidad de Selas. Se ha desalojado el municipio de Aragoncillo. Estamos hablando de la comarca del señorío de Molina. Se ha cortado la carretera nacional 211.
0: A las 2:30 volvemos allí. La cadena Meliá ha comunicado esta mañana a la Comisión del Mercado de Valores que deja de operar totalmente este viernes en Cuba, donde gestiona 34 hoteles debido al bloqueo de Estados Unidos. Washington sigue en paralelo cruzándose ataques con Irán. Con todo, las bolsas hasta ahora suben. En la de Madrid está David Martínez. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. El índice español suma un 0,6% y supera el nivel de los 19.300 puntos. El resto de bolsas europeas se mantienen en verde, como el IBEX, pese al repunte que estamos viendo ahora mismo del petróleo. El crudo Brent, el de referencia en el mercado europeo, avanza ya más de un 1,5% y vuelve a cotizar por encima de los $90 por barril. En cuanto a Wall Street, apunta a una apertura en verde, impulsado por el rebote de algunas grandes tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial. Esas que cayeron con fuerza la semana pasada.
0: Muchos celebran todavía el segundo Mundial para España tras la fiesta oficial de ayer y este mediodía, nuevo guiño del Rey a la selección. Lucía Yeste, buenas tardes.
15: Buenas tardes. En Zarzuela hoy, como en muchos otros lugares de España, continuaba la resaca futbolera. Antes de la audiencia de Felipe VI al presidente andaluz, Moreno Bonilla, los periodistas fuera de protocolo le comentábamos al Rey que final a la que va, final que gana España, que se había convertido en un auténtico talismán.
16: Los jugadores son jugadores.
15: Pero usted final que va, final que gana.
16: Que venís más, que venís más.
15: Talismán los jugadores, nos decía el rey, mientras el presidente andaluz apostillaba que tiene que ir a más finales.
0: Y además vuelve el Tour de Francia. Lucas García, buenas tardes.
16: Buenas tardes, con la etapa número 16 que ya tenemos en marcha, contrarreloj individual 26 kilómetros en la meta, en la llegada a Tonon-Leván. A las 5 y cuarto saldrá el líder Tadej Pogačar, a las 5 y 5 de la tarde saldrá el mejor español clasificado, Juan Ayuso.
0: Llega ahora la información de su comunidad.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
17: Bona tarda. El govern fa una nova crida a l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Després de fer-se públic, el Tribunal Constitucional abordarà el proper 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigien l'aplicació de la norma. Ja no hi ha cap obstacle, segons la portaveu Sílvia Paneque.
18: Ara sí que no hi ha cap element que hagi d'impedir que la llei d'amnistia s'apliqui d'una manera clara i s'apliqui d'una manera urgent i sense subterfugis.
17: Segons fonts del Tribunal, primer s'estudiarà el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem, recordem, va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte i tot plegat després de l'aval a la norma per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De seguida ampliem aquesta informació. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. En aquests moments queden alguns punts, poquets, de moment amb retencions. Destacarem aturades força puntuals de la C-17 a Parets, en sentit sud. També l'autopista P7 a la zona de Barberà, en sentit nord i amb intensitat en sentit sud. I també lentitud amb aturades, en aquest cas, a la Ronda de Dalt, aquí sí, i en sentit Trinitat, des de Sant Gervasi fins a l'altura de Vall d'Aura. És tot de moment. Bona tarda.
17: Gràcies, Eduard Sánchez. I el temps a Emer, Juan Carlos Piña.
20: Durant les pròximes hores, els terços nord i sud de Catalunya creixen en núvols d'evolució sense descartar tempestes i precipitacions dèbils que poden anar amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona, Barcelona, Lleida i a l'interior sud de Tarragona. És de nivell taronja, perill important al Pirineu Lleidatà i a la Depressió Central.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
17: El Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés que exigeixen l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. El Tribunal de Garanties esperava el pronunciament de la Justícia Europea, que, recordem, Núria Alcalà va avalar el gruix de la norma.
7: Sí, el ple del Constitucional estudiarà el recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem va decidir no aplicar la llei del perdó en entendre que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea feta pública la setmana passada i que marcava que no s'oposava a una llei nacional d'amnistia. Segons el Constitucional, en els següents plens s'aniran resolent els recursos de la resta de líders del procés, entre ells el de l'expresident Carles Puigdemont. L'última paraula, però, la tindrà el Tribunal Suprem, que és l'encarregat d'aplicar l'amnistia de forma efectiva. La sentència europea de la setmana passada ha obligat els tribunals espanyols a moure fitxa. Recordem que el Tribunal de Comptes ha al·ludit de moment a aplicar l'amnistia a una trentena d'alts càrrecs del govern per les despeses del procés. L'òrgan fiscalitzador ha donat 10 dies a les parts perquè acreditin l'origen dels fons destinats a l'1 d'octubre abans de decidir si els aplica o no l'amnistia i, per tant, si extingeix la seva responsabilitat comptable. D'altra banda, la defensa dels 12 CDRs acusats de terrorisme han sol·licitat formalment a l'Audiència Nacional l'aplicació de l'amnistia després de l'aval del Tribunal de Luxemburg.
17: Gràcies, Núria. Doncs, amb tot, un jutge de Barcelona ha denegat l'amnistia a 8 manifestants independentistes que van participar en una protesta contra un acte de la plataforma Societat Civil Catalana a la Universitat de Barcelona. El jutge s'acull a l'argument que els manifestants van crear un clima de pànic, obligant a cancel·lar l'acte, el que els imposa 2 anys de presó per un delicte contra els drets fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. El jutge conclou que la llei no està pensada per amnistiar totes les manifestacions secundades per l'independentisme. Doncs, amb tot aquest context, el govern ha fet una nova seva crida avui a l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Assegura l'executiu del PSC que ja no hi ha obstacles. Tot plegat quan avui ha celebrat la primera reunió amb Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà demà a petició pròpia per explicar la remodelació del seu govern i tot plegat enmig de les crítiques dels socis. Anem cap al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
2: Bona tarda. Si el govern defensa que el canvi de titular a la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és puntual i que no implica un canvi de polítiques, l'executiu reitera que es tracta d'un relleu continuista. Precisament aquests seran alguns dels arguments que demà el president de la Generalitat traslladarà a l'arc parlamentari per retre comptes sobre el nomenament de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials. No es preveuen més modificacions, defensa la portaveu, almenys a curt termini. Sílvia Paneque.
21: Com dic, és el president qui ho ha de dir, però efectivament ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat les raons d'aquest canvi i ha dit a més que és un canvi puntual de canvi de la persona que ho lidera però no de polítiques, per tant això ha estat traslladat.
2: Davant les crítiques als socis sobre la macroconselleria de Paneque, la portaveu ha reiterat el seu desacord amb dividir el seu departament, territori, transició ecològica i habitatge. Considera que són carpetes que estan cohesionades entre si i ha descartat que l'estabilitat amb Esquerra i Comuns depengui d'aquesta qüestió.
17: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda, la manifestació unitària de l'independentisme a la diada ja té lema, i soc i som pel present i pel futur independència. La mobilització tornarà a ser de centralitzada, amb actes a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats convocants consideren que la independència és l'eina per abordar qüestions com la crisi de l'habitatge o els problemes amb Rodalies en un context d'espanyolització, diuen, i vulneració de drets. Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antic, president d'Òmnium.
22: Que la independència és l'únic projecte capaç de garantir una Catalunya més justa, més pròspera i socialment molt més avançada.
23: Catalans, continuem patint una vulneració sistemàtica dels nostres drets i que enguany, i fa només uns dies, per recordar tres coses, hem pogut testimoniar com la repressió continua impactant en l'independentisme.
17: La manifestació a Barcelona tindrà dues columnes, una des de Gran Via amb Casanova i l'altra des de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral, que confluiran a plaça Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Barcelona, que hauria quebrat una ordre d'allunyament respecte a una dona. Més detalls, Anna Pujol.
24: La policia catalana ha rebut un avís aquesta matinada, poc abans de 3:45, per una discussió al passeig marítim de la Barceloneta, al districte de Ciutat Vella de la capital catalana. Diverses patrulles s'han dirigit cap allà, on han trobat un home ferit per arma blanca. Inicialment, l'home ha estat detingut per haver incomplert un ordre d'allunyament d'una dona, que també estava allà. El sistema d'emergències mèdiques ha atès el detingut i l'ha traslladat a un hospital, on finalment ha mort. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i treballen per detenir el presumpte autor de l'agressió.
17: Ens quedem a la capital catalana perquè el Pla d'Inspecció Integral de Barcelona 2024-2027 i el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella han aconseguit que dos locals perdin la terrassa de manera definitiva i altres 12 establiments podrien acabar igual. Fins al nou Pla d'Usos, els locals els sortia a compte a pagar la multa per sobreocupació quan eren enxampats. Maite Boada.
25: 21.350 inspeccions i 17.000 procediments oberts. Tres quartes parts han acabat amb una sanció i la restitució de l'ordre demanada, però la persecució dels multireincidents i la nova ordenança d'usos de Ciutat Vella ha permès acabar amb el tancament de les terrasses de dos locals per un any i la pèrdua de la llicència, cosa que obligarà els operadors a tornar a fer els tràmits en cas de voler seguir amb el negoci 365 dies després. Altres 12 locals podrien patir i la mateixa sort. Pel regidor del districte, Albert Valle, el missatge és clar.
26: Els punts d'impunitat estan desapareixent. La gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, serem molt pesats en aquest tema.
25: Les inspeccions s'han centrat en activitats econòmiques, ocupacions, normativa de terrasses i sorolls, obres i també incompliments en allotjaments turístics. Entre els 10 carrers que concentren més expedients hi ha la Rambla, Joan de Borbó, Joaquim Costa i Via Laietana.
17: Gràcies, Maite. Més coses. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei antitabac, que, entre d'altres, inclou ampliar els llocs on es prohibeix fumar a l'exterior, com terrasses de bars, estacions de transports o espectacles públics. També prohibeix el consum, i no només la venda, de tabac a menors, inclosos els dispositius electrònics, les bosses de nicotina o el tabac escalfat, i limita la publicitat d'aquests productes. Tot i que la seva aplicació no serà efectiva fins la seva tramitació parlamentària, la comunitat mèdica qualifica la decisió de molt positiva perquè és un pas pas, diuen, cap a la protecció de la salut i també no normalitzar el consum entre els joves. Ana Banyeres.
3: La societat científica celebra la decisió perquè asseguren que cal protegir la salut de la població del fum ambiental del tabac, precisament dels llocs on és més visible, perquè evitarà la seva normalització i especialment en els joves. Doctora Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'ICO.
4: El fet de que les persones desnormalitzin allò que en el nostre moment, actualment, encara és normal veure gent fumar en una terrassa, en una piscina, etc. Llavors, hem d'intentar desnormalitzar tot això, més que res perquè et generarà una generació completament sense tabac, sense aquest addicció que dona tanta càrrega de malaltia i tanta impacte en la nostra salut poblacional.
3: Respecte de la prohibició del consum de totes les formes de tabac als menors i la restricció de la publicitat també a l'àmbit digital, celebren que el text actualitzi la situació perquè només regulava el tabac convencional, però també perquè reforça evitar l'inici del consum, tot i que remarquen que perquè sigui efectiu caldrà que els adults siguem responsables en el compliment de la llei quan sigui efectiva.
17: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem més informacions en forma breu amb la Laura Hurtado. Bona tarda.
5: Bona tarda.
17: Més de 600 persones han estat ateses als centres de primària en l'última setmana per problemes relacionats amb l'onada de calor. Són dades del Sistema de Vigilància d'Infeccions a Catalunya.
5: Les més comunes dels cops de calor i les insolacions, seguit de les deshidratacions. A més, han hagut una vintena d'ingressos per franges d'edat. Els més afectats han estat els majors de 80 i dels 15 als 44 anys.
17: L'Ajuntament de Barcelona instal·larà 6 amortidors a punts com sortides de vies ràpides o túnels per millorar la seguretat dels motoristes.
5: És una de les proves pilot que s'executarà entre aquest any i principis del 2027. L'altra té a veure amb els elements reflectants d'abalisament. Laia Bonet, tinent d'alcaldia.
6: Sobretot en llocs on doncs hi ha canvis de traçat, hi ha obstacles a la via, hi ha desviacions, fruit d'obres o fruit de la complexitat de la xarxa.
5: El consistori també repassarà i millorarà la senyalització de la 50ena de zones avançades de motos al districte de l'Eixample.
17: I la plantilla de la fàbrica ferroviària Alstom a Santa Perpètua de Mogoda continua fent vaga per reclamar que es desbloquegi la negociació del conveni col·lectiu.
5: Aquest matí han convocat una aturada de 6 hores que es tornarà a repetir en les pròximes setmanes d'aquest mes. Els treballadors reclamen increments salarials i reduccions de jornada. Òscar Ramos, coordinador d'UGT a l'empresa.
8: La situació de la planta per a nosaltres és òptima, és una planta que està en creixement, lo que nos permite pues afrontar un procés de negociació que entendemos justo.
5: La plantilla es reunirà demà amb la direcció per desencallar la situació.
17: La cobertura energètica de les renovables cau a Catalunya i, a més, es depèn més de l'electricitat que generen altres territoris. Un escenari que dificulta la transició energètica, tal com alerten des de l'Observatori de les Energies Renovables. Explica'ns, Cristina Martín.
9: És una de les grans assignatures pendents a Catalunya i el 2025 no va ser un bon any. Més consum d'electricitat i menys generació d'energia renovable, especialment eòlica. Tot això ha fet que les renovables cobreixin menys demanda elèctrica i baixin fins al 15%, una xifra allunyada de l'objectiu marcat pel govern d'arribar al 50% l'any 2030. Víctor Cusí, president de l'Associació Eòlica de Catalunya.
11: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant perquè implica més dependència energètica de l'exterior i per tant ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
9: Per solucionar-ho, els experts demanen accelerar i abaratir la tramitació dels més de 1.300 projectes en cartera, perquè Catalunya és més lenta i cara que altres comunitats autònomes.
17: I Unió de Pagesos posa a disposició d'ajuntaments, entitats i particulars al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater. Denuncien que s'ha fet sense consens i asseguren que trinxa el territori. Joana Cendra.
27: El 2050, tres quartes parts de l'energia que es faci a casa nostra ha de provindre de fonts renovables, preferiblement el sol i l'aire. Per això ara la Generalitat defineix les hectàrees on es puguin implantar aquestes instal·lacions. Ara bé, la delimitació prevista no agrada als pagesos, que creuen que trinxa el territori. Carola Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
28: És que ens agafa la majoria del territori, hi ha zones de pastures, hi ha zones que fem dejeccions amb les granges, moltes finques són arrendades pels pagesos, i aquí ens veuríem que la pagesia també està afectada. I dius, clar, no estem amb el mateix nivell de compensació.
27: El repartiment passa de llarg de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de l'energia solar, a Girona queda molt afectada la comarca del Pla de l'Estany. També la Catalunya Central, amb una gran franja que va des de Prats del Lluçanès fins a Igualada i s'estén cap a les Garrigues i el Baix Penedès i el Baix Camp. En el cas de la eòlica, la gran franja va des de Gandesa, la Terra Alta, fins a Cervera i Igualada, les Terres de l'Ebre i, altre cop, el nord de Girona.
17: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Esports. I comencem en clau blaugrana. El president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que demà serà el dia Adeyemi Josep Capel.
10: Serà anunciat i presentat com a nou jugador blaugrana per les pròximes 5 temporades. Estava a l'espera des del passat dijous a Barcelona. Per fi demà es farà tot oficial i dijous podria entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. El Barça pagarà al Dortmund 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables i un 20% de plusvàlua en cas d'una futura venda. Serà el segon fitxatge després del d'Anthony Gordon. Un altre davanter, el jove belga del Bruixes, Bissigu, podria ser la tercera incorporació. De moment, sense novetat respecte a les sortides de Ter Stegen o Roni Bardaggi.
0: Doncs Laporta ha confirmat aquest aspecte a la seva tornada de Nova York, on va presenciar la victòria d'Espanya a la final del Mundial amb 8 jugadors del Barça i també 9 catalans en total. Un Mundial que l'equip espanyol va celebrar ahir amb una rua multitudinària pels carrers de Madrid, i un dels grans herois de la nit va ser el blaugrana Ferran Torres.

0: L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
1: Doncs avui a 7:45 del vespre. D'altra banda, l'Espanyol ha anunciat avui que aquestes alçades de la campanya de renovació hi ha 5.792 abonats més que l'any passat per aquestes dates, amb un total de 28.653. I en bàsquet, Baskonia Joventut i València-Barça, reedició de la darrera final de l'ACB, seran les semifinals de la Supercopa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona i que obrirà la nova temporada, segons el sorteig que s'ha fet aquest matí al Museu de la Ciutat. La penya participa com a anfitriona, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i València i Barça com a campió i finalista de la Lliga respectivament. D'altra banda, el Barça ha confirmat el seu sisè fitxatge, l'alè nord-americà de 27 anys, Stanley Umudé, que signa per dues temporades, i l'escorta David Duke no continuarà al Manresa.
2: Gràcies, Marga. Una tradició de l'estiu cultural barceloní és anar al parc de l'Estació del Nord a veure una obra de Shakespeare. És el que ens convida des de fa 17 edicions la companyia teatral Parking Shakespeare, que aquest any ofereix la seva versió de Hamlet, tot un clàssic que el públic pot gaudir a l'aire lliure i de franc. Marta Orquín.
3: A les 7 de la tarda, quan comença a baixar el sol, l'espiral dels tilers del parc de l'Estació del Nord es converteix en un escenari teatral. Des de fa 17 edicions, la companyia Parking Shakespeare representa obres del bard anglès a la fresca, emulant la tradició anglosaxona de portar-lo als parcs públics.
4: No fa ni un mes de la mort del seu pare.
3: Aquest any, i per primer cop, presenta fins al 3 d'agost una versió de Hamlet. Roger Torns signa aquesta adaptació lliure en què Horacis, un director d'escena narrador, el nom del turmentat príncep danès es pronuncia Hamlet i lluita contra les coses podrides. Aquí l'estructura patriarcal i el fantasma del seu pare es multiplica. La companyia ha fet un càsting obert al que es van presentar més de 200 joves per trobar el seu Hamlet i altres personatges.
5: Diferenciar dues generacions en l'obra, els veterans de la companyia ja emmarcaven aquests personatges que sustenten aquesta estructura contra la que Hamlet vol lluitar, i després els personatges joves, Hamlet, Laertes i Ofèlia, que fugen o lluiten o volen escapar d'aquesta estructura establerta.
6: Vull que miris als ulls, sigues sincera!
3: Un clàssic que respira més distès sota l'ombra dels arbres.
5: El parc permet i demana una lleugeresa que li va molt bé per passar de la tragèdia a la comèdia i a la inversa.
3: Pel seu públic fidel, l'estiu no arriba fins que no comença Parking Shakespeare, que l'any passat va reunir 5.000 persones.
2: Compartint tant dolor. Nosaltres avui marxem amb Gente de Zona.

Considerat un dels duets llatins amb més projecció internacional dels darrers anys, actua aquesta nit als jardins del Palau de Pedralbes en el concert que forma part de la programació del festival Les Nits d'Occident. Amb ells marxem, la informació continua en aquesta sintonia, també al portal rtv.cat, que passin una molt bona tarda.